0: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
0: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.